Rosy, Dan. No m'ho crec, eh? És impossible. I tota cota! Passis, home, fora cosa de locus.

0: i com ens mosquegen les bocunyateres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Bronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu?
2: Vaja, quina besada. Uf, doncs clar. Ves? Què volia?
0: Alça, Manela.
2: No exageris tampoc, eh?
0: Cada quan? Després d'aquí?
2: I per sempre.